els avions, els núvols, estrelles, els àngels i aquelles bones persones que ja ens han deixat. Hi ha algun moment en què saps que et queden uns quants anys, mesos, hores, dies, minuts o setmanes, perquè el cor se t'aturi i formis part del passat.